0: Now, more music on your favorite station.
1: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
2: RH.8, la passione per la pallamano.